0: a estas horas de salida del sol le contamos otras cosas. Ahora, a partir de este momento, en la sintonía de las mañanas de Radio Nacional, la información de nuestras emisoras locales, lo más cercano.
1: Radio Nacional d'Espanya, les Illes Balears, serveis informatius.
2: Bon dia, són les 7 i 25. Feim aquesta hora un primer repàs a tota l'actualitat del dia a les Illes Balears. Us parla Laura Ruibal, Pablo Hernández és el control tècnic. Volen conèixer quin temps ens espera per avui. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui dijous a les Illes Balears, temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 34 graus a Palma, 32 a Eivissa, 31 graus a Maó i 30 a Formentera. Es manté el temps estable i estiu, dia de sol, amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de tramuntana amb brises a Menorca. És una informació d'AM.
2: Hores d'ara tenim 25 graus a Palma i Formentera, 23 a Eivissa, 22 a Maó i volem conèixer també com se circula per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Juan Amblanes, bon dia.
4: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment es troben retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura del polígono Son Castelló i a l'incorporació cap a la Vella Cintura. Hi ha la Vella Cintura, trobant les complicacions habituals a l'altura del carrer Aragó, fins a l'altura de la sortida, cap a la carretera de Solla, i a l'altura de la taulera en sentit d'Andratx. I hi ha el que són la resta de principals carreteres de Mallorca, trobant tràfic fluid i sense incidències. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
2: Milers de persones sortiren ahir arreu de les Balears al carrer amb solidaritat amb Ceuta. És el so de la manifestació a la plaça de Cor de Palma amb 8.000 persones segons la Policia Nacional i de 9.000 segons la local varen mostrar el seu suport a una ciutat autònoma davant la crisi migratòria que pateix des de finals de juliol. Entre els participants, alguns ciutadans ceutis.
5: És inaguantable esa situació. La gente no puede salir a la calle. Sobretot colectivos vulnerables como son personas mayores.
6: Terrible, un abandono terrible por parte del gobierno. Nos han abandonado y necesitamos respuesta y la respuesta pues no están llegando.
2: Molts de manifestants s'acabaran reclamant també la dimissió del president del govern, Pedro Sánchez, una concentració que també va comptar amb la presència de la presidenta del govern, Marga Proens.
7: I els ciutadans espanyols mereixen protecció i seguretat, perquè el que ha passat a Ceuta pot passar demà a les Illes Balears. De fet, està passant ja a poc a les Illes Balears i també ens trobam totes soles i abandonades per govern d'Espanya.
2: Qui no s'ha sumat a la iniciativa han estat els ajuntaments governats per PSIP i més les direccions dels dos partits han considerat que la convocatòria s'ha utilitzat amb finalitats polítiques. I, per cert, una embarcació amb 10 persones d'origen magribí arriba aquesta matinada fins a Porto Petro, a Santanyí. La Guàrdia Civil i la policia local de la localitat la interceptaren al municipi. I en successos, també un home de 29 anys ha mort aquesta matinada atropellat prop d'una discoteca de Palma. El succés ha estat al camí de Can Capó davant la discoteca Amoc. La passada mitjanit, després de rebre l'avís, els serveis d'emergència s'enviaren una unitat de suport vital avançat a la zona, però no van poder fer res per salvar-li la vida. I el Consell de Menorca va aprovar ahir la modificació de la llei de reserva de la biosfera amb l'objectiu de limitar l'entrada de vehicles a l'illa. El Partit Socialista va votar a favor d'aquest canvi després de forçar un ajornament del ple i d'introduir diverses esmenes al text. Eduard Robsby és el portaveu socialista.
8: Ara mateix és l'única forma d'arribar, entenem, amb una limitació efectiva a la temporada de 2027.
2: Ara aquesta proposta del Consell s'ha de discutir també al Parlament Balear, on Partit Popular i PSOE s'han compromès a mantenir la unitat de vot. Els socialistes volen que la limitació de vehicles estigui en vigor durant l'estiu de l'any que ve. I el Consell de Mallorca ha anunciat també que fixarà abans que acabi l'any el nombre màxim de vehicles, tant particulars com de lloguer, que podran entrar a l'illa. L'objectiu és també que pugui aplicar-se durant la pròxima temporada turística. I noves dades del mercat laboral, l'atur ha baixat a les Balears un 1% durant l'agost respecte del mateix mes de l'any passat i el nombre de desocupats se situa als 25.700. Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social, el nombre d'afiliats ha estat de gairebé 694.000 amb un increment del 4% interanual. I pel que fa a la contractació, en agost se signaren 31.300 contractes, és un de 9% més que fa un any. I a Eivissa, l'Associació de Joves ha convocat una manifestació contra el projecte d'ampliació ampliació de l'aeroport d'Aena, una ampliació que diuen comportarà més pressió turística a l'illa. La manifestació se farà el diumenge 20 de setembre i recorrerà diferents carrers de Vila. I als esports en ciclisme, Enric Mas supera una nova etapa, camí de la muntanya, i continua líder de la classificació general de la Vuelta en un trap marcat per la victòria del britànic Brennan. L'artanenc continua així el bon camí cap a la victòria. Així arribam a les 7 i mitja, deixam aquí més informació en 15 minuts.
0: Són les 7 i mitja, les 6 i mitja en Canàries.
9: Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, amiga, amigo oyente. Hoy todo pasa por el Congreso. Dentro de menos de dos horas comparece ahí el presidente del Gobierno con todas las miradas puestas en el papel de Marruecos en Ceuta.
10: Como dije el 31 de julio en la ciudad, me hago cargo de que para muchos de vosotros y vosotras, hasta que no se recupera la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente.
0: Un Pedro Sánchez que ayer en un vídeo en redes sociales con motivo del Día de Ceuta admitía errores. Y bueno, el choque político, Meritxell Planella, estaba servido, está servido.
11: Sí, totalmente. La comparecencia ya se preveía complicada, pero lo es todavía más tras ese informe de ayer en el que la policía apunta que agentes marroquíes permitieron, toleraron, incluso guiaron la entrada del 30 y el 31 de julio. Habrá que ver si Pedro Sánchez sigue insistiendo en que no hay evidencias que señalen a Marruecos y si respalda a su ministro del Interior, que hasta ahora ha asegurado desconocer la existencia de ese informe.
12: Es algo dantesco, impropio de un ministro del Interior, impropio de alguien que durante un tiempo fue juez y impropio de alguien que respete la inteligencia de los españoles.
11: El PP, con Feijóo a la cabeza, insiste. Marlaska debe dimitir, hay que convocar a la embajadora marroquí para pedir explicaciones y hay que llamar a consultas al embajador español en Rabat. Los populares no son los únicos. Los socios también piden más contundencia. Mónica García aquí mismo, ayer a primera hora.
13: Nosotros siempre hemos dicho que es indudable que hay una responsabilidad por acción o omisión de Marruecos.
11: Para Juan Vivas, el presidente de Ceuta, ya no hay dudas.
14: Creo que ya nadie duda de que lo que nos ha pasado no es una crisis migratoria.
0: Sánchez, además, llega al Congreso con el eco de las multitudinarias manifestaciones de anoche.
11: Decenas de miles de personas han protestado en toda España, unas movilizaciones marcadas, como escuchan, por los gritos contra el gobierno. En Ceuta hasta 20.000 personas salieron ayer a la calle.
0: La madrugada también nos deja un nuevo revés judicial a Donald Trump, ¿eh?
11: Sí, su administración busca impedir que todos los niños nacidos en Estados Unidos obtengan automáticamente la nacionalidad, aunque sus padres sean inmigrantes en situación irregular o solo estén temporalmente en el país. Antes del verano, el Supremo rechazó esa posibilidad, pero Trump volvió a la carga. En agosto firmó una orden ejecutiva para negar la ciudadanía automática a los hijos de las mujeres que viajan a Estados Unidos para dar a luz, lo que él considera turismo de maternidad. Pues bien, esta misma madrugada una juez de Nueva York lo ha bloqueado.
0: Los Mossos de Escuadra investigan la desaparición de un bebé en Santa Bárbara, en Tarragona. Ha sido el abuelo del pequeño quien ha presentado la denuncia. Tarragona, Judith Huerta. Más detalles, buenos días, buen día.
15: Buenos días, y aunque la poca información que ha trascendido es todavía confusa, el abuelo, como decíais, es el que ha denunciado la desaparición, aunque no conocía al pequeño. Al parecer lo habría hecho porque su nuera le explicó que dejaron el cuerpo del niño en una caja en la casa de Santa Bárbara. Por eso, desde hace varios días, los agentes inspeccionan el inmueble para ver si encuentran sus posibles restos. La casa, situada cerca de la calle Mayor de Santa Bárbara, está precintada desde este fin de semana después de que se localizaran una treintena de perros en su interior, algunos fallecidos y el resto malnutridos. Por ahora no se ha encontrado ningún resto humano. A los padres está previsto que los trasladen hasta el juzgado de Amposta, que es el competente y cuyo titular será el que les tome declaración y decida o no su ingreso en prisión.

0: Pues nos acercamos ya al tiempo del contrapunto, como cada mañana a esta hora en las mañanas de Radio Nacional, con Eva Baroja. Muy buenos días, Eva.
1: Buenos días, Juan Ramón. Feliz jueves.
0: Muchas gracias.
2: Tú que has sangrado tantos
0: Hombre,
2: meses
0: así la conozco.
2: De tu vida.
1: Cuando pisas la barrera psicológica de los 30, yo llevo unos meses ahí, te empiezan a rondar por la cabeza preguntas incómodas. ¿Llego tarde o llego pronto? ¿Quiero ser madre o no quiero? Es el mejor momento. ¿A qué tendré que renunciar? Tic-tac, tic-tac. Pasan los días y los meses y los años y las certezas no llegan.
2: Vas a acabar con tantas guerras, escúchame.
1: Es el dilema que nos planteamos todas las mujeres cuando tenemos más o menos esta edad. Un dilema que ha cobrado fuerza esta semana con el debate en torno a la propuesta de la Federación Española de Fútbol que quiere facilitar a las futbolistas que congelen sus óvulos. Una iniciativa que surge de las propias jugadoras y de la que es difícil, en principio, estar en contra. Todo apoyo económico es poco si una deportista quiere congelar sus óvulos. Pero esta medida es como intentar curar un fallo multiorgánico con una tirita. Porque tras ella se esconde un debate muchísimo más amplio. Esta medida vuelve a poner, por ejemplo, la responsabilidad de la maternidad una vez más exclusivamente sobre las mujeres. ¿No puedes dar lo mejor de ti en tu carrera si quieres ser madre? ¿Para ti es incompatible trabajar y conciliar? ¿Quedarte embarazada te va a penalizar profesionalmente? ¿No puedes compaginar un puesto directivo con formar una familia? Te traemos la solución mágica. Pospon tu vida, retrasa tus decisiones, dale al pause al paso del tiempo, congela tus óvulos. Parecen decirnos a las mujeres. Como si una extracción de óvulos fuese la panacea y no una intervención médica invasiva que supone una estimulación hormonal y una punción ovárica, entre otros procesos. Como si fuese infalible y solo por el hecho de congelarlos pudiésemos ser madres en cualquier momento. Pero no, la medicina todavía no ha avanzado tanto. Congelar óvulos parece ser el único mandato que nos ofrecen para que nuestra carrera laboral no se vea penalizada. Los hijos son cosa de dos, sí, pero sin embargo seguimos jugando con reglas diferentes, no solo durante el parto, sino durante toda nuestra vida laboral. ¿Por qué si no somos nosotras las que tenemos que reducirnos la jornada y no ellos? ¿Por qué seguimos soportando cargas invisibles? ¿Por qué las empresas castigan a las profesionales que deciden ser madres? ¿Por qué no mejoramos las políticas de conciliación, promoción y fomento de talento femenino en los años fértiles? ¿Hasta qué punto retrasar la maternidad es una decisión consciente de las mujeres?
2: No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas.
1: Lo de la congelación de óvulos, creo, es un nuevo timo. Porque yo no quiero verme obligada a congelar mis óvulos. Quiero que tener hijos no congele mi carrera profesional. Hasta el lunes, Juan Ramón. Que tengáis buena semana.
0: Hasta el lunes. Buen fin de semana, Eva. Quince minutos faltan para las 8, las 7 en Canarias. Ahora en las mañanas de Radio Nacional la información de las territoriales de la radio pública.
3: Radio Nacional d'Espanya, les Illes Balears. Serveis informatius. Molt bon dia, falta un quart d'hora per les 8 del matí. 8.000 persones, segons Policia Nacional, de 9.000, segons la local de Palma, van mostrar el seu suport en la ciutat autònoma de Ceuta davant la crisi migratòria que pateix des de finals de juliol. Això, una concentració a cort. Avui és dijous 3 de setembre. Pablo Hernández és el control tècnic. Us saluda Xisco Díaz. Repassam altres titulars de la jornada amb Aina Escandell. Ha mort atropellat un jove de 29 anys.
4: Ha estat aquesta matinada a prop d'una discoteca a Palma. Els serveis d'emergències no han pogut fer res per salvar-li la vida.
3: Presó provisional comunicada i sense fiança.
4: El detingut per l'accident de diumenge a la carretera de Porto Cristo, on va morir una dona de 23 anys i altres dues persones varen resultar ferides.
3: I els esports?
4: La direcció esportiva del Mallorca, satisfet amb el mercat d'hivern, Jaume Munà ha estat eliminat a segona ronda del US Open.
3: Coneguem la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
5: Bon dia. Avui dijous a les Illes Balears, temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 34 graus a Palma, 32 a Eivissa, 31 graus a Maó i 30 a Formentera. Es manté el temps estable i d'estiu, dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de tramuntana amb brises a Menorca. És una informació d'AEMET.
3: En aquests moments tenim 25 graus a Palma, 24 a Eivissa, 26 a Maó, 27 a Formentera. frontera. I ens anàvem fins a la Direcció General de Trànsit per saber com s'està circulant ara mateix. Juan Amplanes, bon dia.
6: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment trobant retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura del polígono de Son Castelló i a l'incorporació cap a la via Cintura. I a la via Cintura trobant les complicacions habituals a l'altura de Can Blau, fins a l'altura de la sortida, cap a la carretera de Solla i a l'altura se doblen sentit Andratx. I ja el que són la resta de principals carreteres de Mallorca trobant tràfic fluid i sense incidències. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
3: Milers de persones sortiren ahir arreu de les Balears en solidaritat en Ceuta. És el so de la manifestació a la plaça de Cort de Palma. Xavi Ara, bon dia.
7: Bon dia. Amb 8.000 persones, segons la Policia Nacional, i de 9.000, segons la local, varen mostrar el seu suport amb la ciutat autònoma davant la crisi migratòria que pateix des de finals de juliol. Entre els participants, alguns ciutadans ceutis.
8: És inaguantable esa situació. La gent no pot sortir a la calle. Sobretot col·lectius vulnerables, com són persones mayores, niños, mujeres, no poden sortir a la calle. És que és impossible tener esa convivencia.
9: Terrible, un abandono terrible por parte del gobierno, nos han abandonado y necesitamos respuesta, y la respuesta pues no están llegando, no ha llegado de ningún modo.
7: Amb pancartes on se podia llegir Ceuta no saben, Ceuta es defensa o fora invasors, molts dels manifestants acabaren reclamant també la dimissió del president del govern, Pedro Sánchez. El batlle de Palma va ser l'encarregat de llegir el manifest.
10: La integridad territorial de España no se negocia nunca. Lo ocurrido no es un problema migratorio. Ceuta no está sola. Los ceutíes no están solos. España está con Ceuta. Palma, Mallorca, Baleares están con Ceuta.
7: Una concentració que també va comptar amb la presència de la presidenta Margalida Proens.
11: Ceuta no se negocia, les fronteres se protegeixen, l'integritat espanyola no està en venda i els ciutadans espanyols mereixen protecció i seguretat, perquè el que ha passat a Ceuta pot passar demà a les Illes Balears. De fet, està passant ja a poc a les Illes Balears i també ens trobam totes soles i abandonades per govern d'Espanya.
3: A la part forana de Mallorca i la resta d'illes, unes 3.500 persones es manifestaren davant dels seus ajuntaments en les diferents concentracions de suport a Ceuta. Recordem que han estat convocades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies amb majoria del Partit Popular.
7: Qui no s'han sumat a la iniciativa han estat els ajuntaments governats pel PSIP i més. Les direccions de tots dos partits mostren la seva solidaritat amb els ciutadans de Ceuta pel que està passant a la ciutat, però consideren que la convocatòria s'ha utilitzat amb finalitats polítiques. Sí que s'han sumat els consistoris del PP i el regidor de Vox.
3: Parlar precisament d'aquestes reaccions, d'aquestes opinions que suscitaven les concentracions d'avui, començant pel Partit Socialista.
4: Sí, el PSOE no fa autocrítica amb la situació a Ceuta i demana a la presidenta del govern que gestioni el que depèn d'ell. El portaveu és Marc Pons i Pons.
12: Jo li demanaria a la presidenta Proens que, més que utilitzar Ceuta per fer una estratègia d'interès partidista, es posi les piles i tingui la capacitat de gestionar allò que ella n'és responsable.
4: Vots titlla la situació a Ceuta d'invasió i diu que el Marroc ha començat una guerra híbrida contra Espanya, carrega contra el govern central. La seva portaveu és Manuela Cañadas.
13: Que sabia lo que iba a ocurrir y hay constancia de ello y no hizo lo necesario para impedirlo.
4: Més per Mallorca, més per Menorca i Unides Podem creuen que el govern central ha actuat tard i malament. Escoltam els portaveus Lluís de Pesteguer i José María García.
14: Creiem que ho està fent, està reaccionant tard i està reaccionant malament, i que d'aquesta resposta ineficient se n'està beneficiant i s'està alimentant l'extrema dreta.
15: Que el govern tenia que haver tomado cartas en el asunto, porque la verdad es que en esa ciudad tan pequeña, en ese territorio tan limitado, que entraran 80.000 personas de golpe, fue un auténtico desastre, y lo que no se puede tener es a niños, a niñas, sin tener un sitio donde estar.
3: I un altre punt, una embarcació amb 10 persones d'origen magribí ha arribat aquesta matinada fins a Porto Petro, a Santanyí. La Guàrdia Civil i la policia local les han interceptat ja en el municipi.
16: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
3: Parlem ara de successos. Un home de 29 anys ha mort aquesta matinada atropellat a prop d'una discoteca de Palma.
7: El succés ha estat al camí de Can Capó davant la discoteca Amok, passada la mitjanit. Després de rebre l'avís, els serveis d'emergències enviaren una unitat de suport vital avançat a la zona, però no varen poder fer res per salvar-li la vida.
3: I presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut per l'accident de diumenge a la carretera de Porto Cristo, en què va morir una dona de 23 anys i altres dues persones varen resultar ferides. Està investigat inicialment per un presumpte delicte d'homicidi imprudent, lesions, sí, també contra la seguretat vial.
7: El conductor va passar ahir de matí a disposició judicial després de ser arrestat. El cotxe que conduïa es va sortir de la via pel marge esquerre i va volcar a la carretera MA4020 a l'altura del municipi de Porto Cristo.
3: 7:52. El Consell de Menorca ha aprovat la modificació de la llei de reserva de biosfera per limitar l'entrada de vehicles. Els socialistes van votar a favor d'aquest canvi després de forçar un ajornament del ple i introduir diverses esmenes al text.
4: Els socialistes han introduït diverses esmenes. La més destacable, la que ha de fer que tots els residents de Balears es puguin desplaçar amb el seu vehicle a les altres illes de manera lliure. Eduard Ropsi és el portaveu del PSOE.
16: Ara mateix és l'única forma d'arribar, entenem, amb una limitació efectiva a la temporada de 2027.
4: Aquesta possibilitat estava recollida a la proposta de modificació de la llei menorquina, però en canvi no és factible ni a les altres illes, on ja hi ha normes aprovades, ni tampoc es contempla ara mateix el projecte de llei per regular l'accés de vehicles a Mallorca. L'esmena del PSOE, aprovada pel Partit Popular, diu que l'entrada lliure a Menorca només serà efectiva quan ho sigui les altres illes. Adolfo Vilafranca és president del Consell.
17: El 2023 la limitació de vehicles serà efectiva, malgrat més per Menorca.
3: I el Consell de Mallorca fixarà abans que acabi l'any el nombre màxim de vehicles, tant particulars com de lloguer, que podran entrar. L'objectiu també és que pugui aplicar-se durant la pròxima temporada turística, segons ha anunciat el president del Consell, Llorenç Galmés.
18: I és la principal mesura de contenció que hem impulsat des de la nostra institució en les competències que tenim. És una regulació que fins ara mai cap equip de govern havia fet front i que nosaltres, sí, escoltant la voluntat del poble de Mallorca, estem duent a terme.
3: I obrim ara plana econòmica. L'atur ha baixat a les Balears un 1% durant l'agost respecte al mateix mes de l'any passat. El nombre de desocupats se situa en 25.700, però si comparam les dades en juliol, el nombre ha pujat un 3,3%.
7: Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social, en termes interanuals ha pujat un 4% fins als 694.000, però respecte de l'agost ha caigut un 3,3%. D'altra banda, l'agost es signaren 31.340 contractes. És un 19,6% més que fa un any. Escoltant Mari Àngels Aguiló de Comissions Obreres i Sergio Campoy, portaveu de la patronal CAEP.
19: Això és un problema endèmic que té el nostre mercat de treball. És important i urgent que hi hagi una transformació del nostre model econòmic.
20: Que vuelve a generar gran preocupación entre el tejido empresarial, una inflación muy por encima de lo deseado, que alcanza ya el 4,3% en agosto a nivel nacional y se acerca al 4% en las islas.
3: I més qüestions laborals. Nou capítol a la polèmica que envolta l'Hospital de Son Espases pel degoteig de sortides de l'equip directiu del centre. L'exresponsable de comunicació ha fet pública una carta on parla d'humiliacions i situacions d'assetjament laboral per part de la gerència. El govern tanca files amb la gerent Cristina Granados, descarta el seu cessament i atribueix el conflicte de desavinences tècniques entre les parts.
4: En el darrer any i mig han deixat el seu càrrec 10 directius del centre hospitalari. Alguns sindicats, com el d'infermeria, apunten directament a la gerent de l'hospital. Parlen d'una situació crítica amb problemes en tots els serveis i un clima laboral tens. Erlina Vijande és la delegada del SATSE Son Espases.
21: Bueno, yo creo que prácticamente desde que Cristina Granados está dirigiendo y es gerente del hospital han sucedido los ceses, el malestar general y la gestión. O sea, al final es un poco su forma de gestionar, que és lo que realment ens preocupa i que des d'Ipsalu no s'està tomant ningun tipus de medida.
4: Però des de l'Ipsalu, ho diu el seu director Javier Ureña, asseguren que les sortides s'han degut principalment a qüestions d'índole personal.
22: Tenemos una gerente que tiene mucho conocimiento, que tiene mucha experiencia. Bueno, lo que nos consta es que gestionar un centro de trabajo con más de 6.000 profesionales y con tanto presupuesto y con tantos servicios, pues es que pues puede haber ciertas situaciones de tensión.
4: En tot cas, dilluns se farà una reunió extraordinària de la Junta de Personal per analitzar la situació.
3: I quan queden 4 minuts per les 8 del dematí, parlam ara, Xavi, d'actualitat esportiva.
7: El Reial Mallorca tanca el mercat d'estiu amb satisfacció del treball fet. El CEO del club, Alfonso Díaz, ha justificat la diferència entre els ingressos de les vendes de jugadors importants com Morici o Samu Costa i els fitxatges que han arribat pel descens.
0: El tema és que esta pèrdua d'ingressos se produce en una temporada, mientras que la venta de jugadores las vas cobrando en 2 o 3. Entonces, para hacer una cosa así muy sencilla, prácticamente tenemos el 50% disponible para utilizar en esta temporada de las ventas de jugadores, y con eso tienes que asumir una pèrdua de 50 milions d'ingressos.
7: El club vermell ha fet aquest estiu 13 nous fitxatges i en total disposarà aquesta temporada de 29 jugadors, perquè finalment es queden tant Antonio Sánchez com David López com Dani Luna. Una xifra que no suposa un problema, segons el director esportiu Pablo Ortells, tot i que 6 s'hagin de quedar fora cada setmana.
1: Dins d'aquests 29 jugadors, hi ha jugadors que estaran en el filial. Són jugadors que són joves, que estan tenint una experiència de fer una pretemporada sencera amb el primer equip, i després pues, decidirem quins són els que en el dia a dia o per una convocatòria en concret han d'estar dins dels 23 o no.
7: En tenis, Jaume Munà ha caigut derrotat en 3 sets davant del francès Arthur Rinderneix. El resultat va ser de 7-6, 6-2 i 7-5. Després d'aquesta derrota, Munà baixarà com a mínim fins al lloc 70 del rànquing perquè defensava els valiosos punts que va aconseguir fa un any quan va caure en octaus de final a Nova York. I en ciclisme, Enric Mas supera una nova etapa del camí de la muntanya i continua líder de la classificació general de la Vuelta. En un tram marcat per la victòria del britànic Brennan, l'Artenan continua d'aquesta manera en el bon camí cap a la victòria.
3: I en aquests darrers instants de l'informatiu, el que fem, com sempre, és repassar les portades dels diaris, començant amb el diari de Menorca. En tot cas, hem de dir que les manifestacions de suport a Ceuta tenen gran part de protagonisme. Com dèiem, el diari de Menorca diu que el Consell només donarà via lliure als cotxes del reste de l'illa si és recíproc i, com dèiem, imatge de portada, centenars de suports a Ceuta en tota l'illa, amb imatges, com dèiem, d'aquest suport a Mahó i Ciutadella. Diari d'Eivissa, la manca d'habitatge, les obres fetes a mig acabar i la calor en les aules protagonitzen la tornada a l'escola. La imatge per a la manifestació a Vila, a Eivissa, diu, amb Ceuta. Periódico d'Eivissa, més de mitja pàgina dedicada en aquesta concentració, diu, clamor per Ceuta, més de 1.600 persones surten al carrer a Eivissa i Formentera per mostrar la seva solidaritat. També és el mateix titular que comparteix amb el periòdico Ulta, amb el diari Última Hora, que té també una fotografia a mitja pàgina, com dèiem, en el mateix titular, clamor per Ceuta, i ho il·lustra amb una fotografia de la concentració ahir vespre a la plaça de Cort. Diario de Mallorca, milers de persones surten a les carrers a Palma per donar suport a Ceuta i en contra de Pedro Sánchez, i també destaca la presència de banderes espanyoles durant la concentració a la plaça de Cort de la capital Balear. Amb aquest repàs a les principals portades de les illes, som a punt d'arribar a les 8 del dematí. Tornem amb més actualitat en 45 minuts, a les 8:45, a la sintonia de Ràdio 5.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Molt bon dia, és la 1:30. Milers de persones s'han concentrat a les darreres hores a tot Espanya per donar el seu suport a Ceuta davant la crisi migratòria que pateix. A les Balears, la més nombrosa va ser la de Palma, amb 8.000 persones segons Policia Nacional, 19.000 segons la policia local. Avui hem parlat els diferents representants polítics. Començam escoltant la presidenta del govern, Marga Proens, i el diputat socialista, Marc Pons.
1: Això ha estat un atac a la frontera de Ceuta, per tant, un atac a tot Espanya, un atac a la integritat territorial d'Espanya.
2: No pots estar tan preocupat per Ceuta i comprometre-te tant en ella i manifestar-te tant a favor i després rebutjar, ajudar-los a acollir dins dels lots menors a les Illes Balears.
0: És una de les notícies del dia en aquest dijous 3 de setembre amb Víctor Bejarano al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Aina Escandell. Ha donat positiu per alcohol.
3: El conductor del camió que s'ha vist implicat aquest matí en un accident múltiple de trànsit al quilòmetre 1 de l'autovia d'Inca ha donat positiu per alcohol. El sinistre ha afectat altres 6 vehicles i 5 persones han estat ferides, tot i que cap d'elles de gravetat.
0: Mor atropellat a Palma.
3: Un jove de 29 anys ha perdut la vida aquesta passada mitjanit en haver estat atropellat als voltants de la discoteca Amok.
0: Totes les escoles públiques de les Balears comptaran aquest curs escolar amb servei de menjador.
3: Així ho ha anunciat la conselleria en la mesa de negociació amb sindicats, docents i famílies. Antoni Veres, el titular del Departament Autonòmic.
4: Un servei cabdal no només per la conciliació familiar i laboral, que ho és, sinó també, i molt important, per atendre l'alumnat vulnerable. Aquest alumnat que moltes de vegades necessita de la nostra ajuda i així li poden donar a un centre a través del servei de menjador.
0: Calvià presenta el seu primer pla estratègic de turisme.
3: Tindrà una vigència de 4 anys i insisteix en evolucionar més enllà del sol i platja cap a altres experiències que es puguin gaudir tot l'any. Juan Antonio Mengual és el bala de Calvià.
5: Poner en valor muchas cosas que ya existen, como todo el complemento deportivo del propio municipio, la oferta cultural ya existente y la que viene, ya sean el FLEM, el Mallorca Life, el Jardí, todos los conciertos que se vienen haciendo.
0: Puja un 36% el nombre de telefonades ateses pel servei 24 hores de l'Ibedona els 6 primers mesos de l'any.
3: La majoria són telefonades relacionades per casos de violència masclista. La directora de l'Ibedona, Cati Salom, atribueix l'augment a una major difusió del servei.
6: Són dades preocupants, són dades que no són positives, però sí que és cert que quan fèiem una valoració del servei 24 hores en general, nosaltres fèiem una valoració positiva, perquè de cada vegada és cert que arribam a més dones, arribam a més professionals i arribam a la ciutadania en general que necessita informació, assessorament amb aquest tema.
0: I titular també d'esports.
3: L'entrenador del Mallorca content amb el tancament del mercat de fitxatges que el Mallorca ha tancat amb 13 incorporacions és Luis García.
7: Ha trabajado muy bien el mercado, con mucha celeridad además, lo cual no es ni mucho menos sencillo, dar salidas, llegar jugadores con ilusión, gente que se ha quedado con mucha ilusión, con mucha energía. Creo que el mercado ha sido muy bueno, tenemos una plantilla muy competitiva, hay muchos futbolistas, por no decir prácticamente todos, que pueden ser titulares en cualquier momento.
0: I previsió del temps, Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
8: Bon dia, avui a les Balears, les temperatures amb pocs canvis s'esperen màximes de 35 graus a Palma, 31 a Mahó i Eivissa, 30 a Formentera. Pel que fa al cel, poc ennuvolat amb predomini del cel clar i això sí, s'espera pols en suspensió. Pel que fa al vent, avui fluix bufarà del nord a Menorca i de l'est i del nord-est a la resta d'illes amb brises costaneres. Demà, les temperatures amb pocs canvis o lleugers ascensos a les màximes. Demà seran de 34 graus a Mahó, 33 a Palma, 31 a Eivissa, 30 a Formentera. Pel que fa a les mínimes, a la nit no baixaran dels 25 graus a Formentera, 24 a Eivissa, 21 a Palma i Mahó. Durant el cap de setmana, les temperatures màximes en lleugeres variacions, possibles ascensos i també ascensos a les mínimes. Pel que fa al cel, demà poc ennuvolat, continuarà la pols en suspensió, demà s'espera vent fluix variable amb brises costaneres. És una informació d'AEMET.
0: Totes aquestes notícies i algunes més a partir de les 2:10.

0: Discoteca de Palma.
1: El succés ha estat al camí de Can Capó davant la discoteca Amok, passada la mitjanit. Després de rebre l'avís, els serveis d'emergències enviaren una unitat de suport vital avançat a la zona, però no van poder fer res per salvar-li la vida.
0: I un home de 40 anys es troba crític a l'Hospital de Son Espases després d'haver caigut des d'uns 5 metres a Fornalutx. Havia begut i s'ha precipitat des del seu domicili. Ha estat un testimoni que ha avisat el ZAMU 061. Més qüestions. El nombre de telefonades ateses pel servei 24 hores de l'IBEDONA ha augmentat un 36% en els 6 primers mesos de l'any. La majoria són relacionades per casos de violència masclista. El perfil de dones ateses és el d'una dona espanyola d'entre 31 i 40 anys. Augmenten també més d'un 12% els acompanyaments. Enrique Mas, bon dia.
2: Bon dia. L'increment de telefonades respecte a l'any passat ha estat exponencial. Al primer trimestre de l'any s'han rebut més de 2.700 telefonades, de les quals més de 2.500 han estat fetes per dones que han patit violència de gènere i seguides de les relacionades per casos de violència sexual. El mes de febrer és el que més telefonades s'han rebut. Augmenta també el nombre de dones que han fet ús del servei d'acompanyament. Se n'han fet 311, la majoria també per violència masclista. La directora de l'IBDONA, Cati Salom, atribueix l'augment a una major difusió del servei.
3: Són dades preocupants, són dades que no són positives, però sí que és cert que quan fem una valoració del servei 24 hores en general, nosaltres fem una valoració positiva, perquè de cada vegada és cert que arribem a més dones, arribem a més professionals i arribem a la ciutadania en general que necessita informació, assessorament amb aquest tema.
2: El servei 24 hores correspon al telèfon 917-8989. És gratuït i confidencial i ofereix informació i ajuda en casos de violència masclista, sexual, psicològica o econòmica a les víctimes i a les seves famílies les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i complementa el telèfon 017 del Ministeri d'Igualtat.
0: Ara parlem d'educació, perquè totes les escoles públiques de les Balears comptaran aquest curs amb servei de menjador, un anunci que es produeix quan la conselleria ha iniciat les meses de negociació amb els sindicats docents i famílies. En els darrers anys s'ha implantat aquest servei en 35 centres, assolint així la pràctica totalitat d'escoles públiques, un servei que, segons el conseller d'Educació Antoni Vera, dona resposta a una demanda històrica de moltes famílies.
4: Un servei cabdal no només per la conciliació familiar i laboral, que ho és, sinó també, i molt important, per atendre l'alumnat vulnerable. Aquest alumnat que moltes de vegades necessita de la nostra ajuda i així li poden donar a un centre a través del servei de menjador.
0: 2:18, a Eivissa, els veïns del bloc A de l'edifici Don Pepe veuen un poc més a prop la possibilitat de tornar a casa 5 anys després del desallotjament de l'edifici per considerar-se en estat ruïnós. Avui l'Ajuntament de Sant Josep ha aprovat l'equiparació amb el bloc B, que no va ser desallotjat, Clàudia Marí.
5: Les famílies afectades pel desallotjament del bloc A de l'edifici del Don Pepe celebren l'equiparació amb els seus veïns del bloc B. L'Ajuntament de Sant Josep ho ha aprovat avui en el ple municipal amb els vots a favor del Partit Popular i Vox i les abstencions del PSOE, Podem i Ara Eivissa. Per veïns i populars es tracta d'una primera passa perquè els veïns puguin tornar a viure al bloc, tot i que queda encara un llarg camí perquè això sigui una realitat. Parla el batlle de Sant Josep, Vicent Roig.
6: Tots tenim molt clar que hi havia que desallotjar, però amb un objectiu, que és recuperar, no per decretar una ruïna, que recordem que aquest decret o aquesta ruïna està sub judice, amb la qual tampoc es ferma del tot.
5: L'advocat dels veïns afirma que ja compten amb un pla de reforma de l'edifici i que retiraran els contenciosos contra el consistori una vegada es firmi un conveni amb l'Ajuntament i el Govern Balear en què s'especifiquin les passes a seguir i les ajudes que s'aportaran per a les reformes dels habitatges. Ho explica Joan Nadal, advocat de les famílies afectades.
7: És la primera passa realment important. És començar a desbloquejar tot el procés, que ha estat molt llarg, d'un molt d'anys, on els veïnats han estat fora de l'edifici.
5: El Partit Socialista i Podem, en canvi, consideren que aquesta equiparació es vendrà fum i que comportarà tràmits burocràtics que no permetrà als veïns tornar aviat.
0: Gràcies, Clàudia, de Sant Josep a Ciutadella, perquè la plaça d'Esborn tornarà a ser un aparcament. Així ho ha comunicat avui matí l'Ajuntament, que es veu obligat a complir una decisió judicial que tira enrere la pacificació iniciada el juliol de l'any passat. Un grup de 22 comerciants i empresaris s'oposaven a la decisió i els tribunals, per ara, els han donat la raó, Llorenç Sallés.
8: Es tracta, sí, d'una decisió judicial cautelar. Els 22 empresaris que van denunciar l'equip de govern per treure els cotxes